Ascol dabas White Feather Hawk Tail Deer Hunter es el nou senzill de l'artista estatunidenca Lana Del Rey. Seguim amb novetats i ho fem també

Ils sont en gin de poitrine, ça c'est les Fabiens dans les volumes 2. Ils sont québécois, ils sont dans le Québec, visca le Québec, et aquesta anomalia dintre la música pop, fan math rock, i ens arriben des del seu segon llarga durada anomenat volume 2. I és una formació que han aconseguit molt d'èxit, possiblement per el fet visual, les disfresses que es posen, el fet que les entrevistes parlen així com si fossin alienígenes, però també el fet que estan fent una música molt, molt potent amb cançons com aquest Fabien. I del Quebec ens anem a Galícia per escoltar un dels temes inclosos dintre el darrer llarga durada del Triángulo de Amor Bizarro. Aquí tens aquest Mi Catedral que li dona nom.

Que tenías a Aiko el grupo que ens entreguen a un nou senzill, avançament del seu nou llarga durada, anomenat Modo Sigilo, aquesta formació resident a Madrid, però provinent de molts altres indrets. Just abans escoltaves els anglesos Sleaford Moths de Nottingham, amb un dels temes inclosos dintre The Demise of Planet X, aquest Megaton. Amb ells arribàvem al final d'aquest Electricitat d'avui dedicat a novetats musicals, aquí amb un servidor Jaume Vidal. És un plaer passat aquesta estona aquí amb tu. Tanquem el programa amb una formació irlandesa anomenada Choc. Acaben d'entregar-nos nou treball aquest Crystal Punk. Aquí tens Tong, que acabis de passar una bona nit. Slan, Agus, Banacht, a reveure.